0: porque...
1: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
2: Hoy por hoy matinal, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
3: A ver, que ya siento ser pesado, pero...
4: S'acaba perquè sempre s'acaba, s'acaba perquè ens falta un final.
3: Pero es que estamos muy contentos, porque La Fúmiga eligió ayer Radio Xàtiva Cadena Ser para conceder la última entrevista que realizará en la capital de la costera antes de su concierto de despedida en La Murta, previsto para dentro de un mes menos un día. Ahora ya vamos así, contando a la fira. Artur Martínez repasó el final de esta etapa junto a algunos oyentes de nuestra emisora y habló del significado de La Murta y de este último concierto.
5: Supongo que se junten moltes coses, ¿no? Se junta el nom, que se diu La Murta, ja saps que
6: és el nostre... Espera la sequia Murta,
5: que passa, però... Ja sé. Però saps que això està ahí i no implica res. Però jo crec que és dels primers llocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
3: I ahí se queda. La conversación deja momentos muy emotivos, la verdad.
5: Pues mira, has comentat moltes coses... Però segurament has comentat la cosa de lo que més orgullós ens sentim. Quan algú ens diu, en què es quedeu? Pues jo me quedo en que hi ha una xavaleta tocant la trompeta pensant que ella pot tocar davant de 90.000 persones fent lo que fa en el carrer, saps? O que n'hi ha un xaval que toca el bombardí i que és la primera vegada que veu un bombardí en un escenari d'un festival tremendo, saps? Perquè el que jo no puc arribar a entendre... És com això no havia passat antes al País Valencià.
3: I també deixa ben clar que defendre el València sempre ha sigut una de les prioritats de La Fúmiga.
5: Però al final va haver un moment en el que ja no teníem ganes ni de defendre'ns. De defendre'ns d'eixe foc amic, eh? O sigui, era com... No és el nostre camí, saps? Vull dir, si de veritat la intenció del valencià, de la música, de la cultura i de més, és estar en la puta trinxera... A mi que no em busquen. No. Jo vull ser el primer de molts grups que vaig anar a tocar en el arena més gran de tot l'estat espanyol. O sigui, jo no vull ocupar tots els descampats. Jo vull ocupar tots els llocs que ocupen els grans artistes. Jo vull ocupar tot això. És que això és la més absoluta normalització.
7: Totalment.
5: Saps? I clar que hi ha dubtes en moltes coses. Tots tenim dubtes i tots tenim contradiccions i tots tenim mil coses. Però a mi no me va relegar ningú a un apartaet per fer de cantar en valencià.
3: Sin duda, una despedida que se hará notar. El concierto, lo sabes, el día 15 de agosto. La entrevista completa ya la puedes ver en las redes sociales de Radio Xàtiva, en YouTube, bueno, YouTube, porque también está en vídeo, y en radioxàtiva.es.

0: Bueno, encara amb la ressaca emocional d'eixe vídeo, d'eixa entrevista en exclusiva que ens va concedir la Fúmiga ahir, a un mes d'eixa nit màgica, segur, del concert de la Fira d'Agost. Per cert, que poden recuperar l'entrevista a les nostres xarxes socials, a la web, al YouTube, on vulguen, la poden veure, la poden escoltar. Anem a seguir parlant de Fira. Perquè no és per posar-li pressió a la regidora de Fira, Maria Beltrán, que està així a l'estudi amb nosaltres, però és que, Maria, queden 29 dies per la Fira.
1: Estàs contant-les en el compte enrere?
0: Sí, no sé si per a bé o per a mal, però estic contant-les.
1: Bueno, no és pressió, no és pressió. Ja t'he dit. Bueno, en primer lloc, si em permets, Jordi, com a regidora de Fira i també com a periodista, enhorabona per eixa entrevista, per eixe vídeo. Bueno, jo ja l'he vist, sencer.
0: Gràcies.
1: I de veritat que m'ha encantat la Fúmiga, m'ha encantat Artur i sobretot conforme ho haveu organitzat des de Ràdio Xativa Cadena Ser, així que la meva més sincera enhorabona i amb ganes ja de que arribi el dia 15,
0: sí,
1: jo tinc moltíssimes ganes,
0: moltíssimes ganes.
1: Però també el 14, que és l'inici.
0: I el 16 i el 17 i el 18 i el 19 i el 20, tots els dies, perquè la Fira sabem que és...
1: La veritat que no em fiques pressió perquè estic enganxada ara a la Fira,
0: sí. Sí, no?
1: És una adrenalina
0: sol ocórrer
1: continua.
0: Això, no?
1: Sí,
0: quan
1: i a més quan s'aproxima. Perquè nosaltres, tinc que recordar que estem treballant des de que acaba la Fira del 2025,
0: correcte,
1: amb esta Fira del 2026, però clar, ara ja, a falta de poc menys d'un mes, pues ja tenim ahí l'adrenalina col·locada.
0: Dos preguntes abans de parlar de xifres, que és el que vull que comentem. La primera, si tinguérem una barra del 0% al 100%, com està la Fira de tancada a dia d'avui?
1: Jo diria un 90%.
0: Vale, faltaria 10 coses.
1: Un 90%, perquè falta muntar-la. que quasi que és el més important.
0: Sí.
1: No, tots els contractes ja estan a la unitat de contractació de l'Ajuntament. El departament està al 100% o inclús al 200% amb Fira. Nosaltres molt il·lusionats amb una Fira que jo crec que va trencar rècords.
0: Sí.
1: Jo crec que sí.
0: I la segona.
1: Tinc aquesta intuïció.
0: Abans de les xifres i d'aixòs rècords que vull que comentem, tenim, perquè demà ens han convocat per a una roda de premsa a les 12 per a la presentació del RAS,
1: sí.
0: Però tenim previsió de quan més o menys va presentar-se la programació de la Fira?
1: T'ho puc confirmar. El dimecres que ve presentem la programació de la Fira d'Agost 2026.
0: Dimecres que ve. Doncs serà una hora que coincidisca en el programa, veritat, Maria,
1: sí,
0: per
1: clar,
0: a poder emetre-la en
1: sí,
0: directe.
1: Sí, sempre les meves rodes de premsa, ja sabeu que les 12,
0: les 12
1: és
0: 12,
1: la meva
0: 12,
1: hora establida.
0: Retrasarà 10 minutets per a poder entrar a les 12 i 20. Maria, moltíssimes gràcies, ja tinguem aquests dos titulars, el dimecres que ve sabrem la programació de la Fira. Abans, però, ahir van eixir les dades de la Fira de l'any anterior. 273.539 persones van arribar des de fora de Xàtiva, sumant veïns i menors d'edat. La xifra supera les 300.000 visites.
1: Uau,
0: 300.000 persones, són moltes persones.
1: Sí, nosaltres sempre...
0: 10 vegades... La població de Xàtiva.
1: Sí.
0: Sí, es posa les mans al cap, hòstia.
1: Ho penses i sí, me tinc que agafar el cap. Però la veritat que nosaltres, quan parlem de xifres, sempre sabeu que hem agafat tones de residus, entrades als concerts, assistents als diferents espais escènics, però mai teníem unes dades objectives que ens reflectira la veritat, no?, del que és la Fira d'Agost i quantes persones venen a esta Fira d'Agost. Al final, aquest estudi que fem a través de Telefònica, en el que s'agafen les dades dels telèfons mòbils, no?, quan entren a la ciutat de Xàtiva i quan entren a la Fira d'Agost, el que fa és dir-nos exactament i de forma objectiva quantes persones venen a Xàtiva del 14 al 20 d'agost. Mm-hmm. I quan, clar, penses en més de 300.000 persones, són moltíssimes i a més, més de 270.000 són de fora de Xàtiva. Mm-hmm. Per tant, estem molt satisfets, però sobretot il·lusionats per a esta nova fira que comença, perquè aquestes dades el que fa és posar-nos en valor una fira que ja sabíem que per a Xàtiva era molt important, però posa en valor el que estem construint i és una fira per a totes i tots i és el que volem, perquè també si veiem les dades podem veure que sempre, totes les dies estan per damunt dels 34.000 persones les que visiten la ciutat. Per
0: tots
1: tant,
0: els dies, goteta,
1: clar. Clic, claro. Per tant, bueno, podem dir perfectament que la programació de fira i la fira en si és capaç d'atraure públic durant tota la setmana, no? I sobretot el dia 15 d'agost, clar, que
0: és que el 15 d'agost de l'any passat van ser 46.000 visitants, i jo ho deia este matí als matinals, Maria, i tu m'ho corroboraràs ara, que enguany esta xifra, jo no sé si es duplicarà o no, però tenint en compte que enguany 15 d'agost és dissabte, que està la carrera de motos, que està el 15 com a tal, que està el concert de la Fumiga aquesta mateixa nit, no va cabre una agulla a Xàtiva.
1: Pensa que d'aixes 46.000 persones que es van visitar l'any passat, 7.000 les tindrem congregades en la Murta per la nit ja.
0: Sí.
1: Jo crec que per això te deia al principi de la entrevista, pense que sí, que serà una fira de record. És el que pense jo, no ho sé, després a lo millor estic precipitant-me.
0: No.
1: Ahí cap a...
0: que no tinguem la bola de...
1: No tenim una bola,
0: però sí que almenys
1: però
0: unes
1: que
0: previsions
1: dic.
0: Han de...
1: Jo crec que estem treballant de forma molt il·lusionada, de sobte ens vàrem adonar d'aquestes dades que confirmaven, no?, que una realitat, que la Fira d'Agost és un referent tant cultural com festiu, com comercial, en les comarques centrals, però també va més enllà, no?, de les nostres comarques centrals, perquè la segona ciutat que d'on més venen de la Comunitat Valenciana és València.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: això és una dada també que a mi em va sorprendre, la veritat, que
0: molt agradablement. Volia que anàrem ahir, perquè els 58 són de la Comunitat Valenciana, però tenim dades concretes de quins municipis són els que més venen?
1: Sí, tenim dels municipis de la província de València. Uh-huh. Canals són 16.377 visitants, que no sé quants habitants són en Canals, però quasi jo crec que venen tots, i bueno, la veritat que el recolzament que rebem dels nostres veïns és veritablement molt agradable, però com dic, la segona ciutat
0: en Canals són 13.746 persones.
1: 16.377, ja que repetís
0: 3.000 més repetís
1: i després València, no?, en 13.637 persones. Continua Ontinyent amb 9.444, Benigànim, Carcaixent, Alcira, Alcúdia de Crespís, Castelló de la Ribera, l'Olleria i la Llosa de Ranes.
0: Que xulo. Que xulo que tinguem totes les xifres i totes les dades.
1: És important, jo crec, per a no sols per a fer-nos un estudi mental del que veritablement és important la Fira d'Agost, sinó després a l'hora de treballar.
0: Clar.
1: A l'hora de treballar, nosaltres bueno, ha sigut una ferramenta indispensable. Mm. I jo crec que el 15 d'agost d'enguany reflecteix el que nosaltres hem vist aquest estudi.
0: 58 van arribar l'any passat de la Comunitat Valenciana, però un 28 d'altres comunitats autònomes, que també em sembla arribar vora a quasi, doncs això, una tercera part de tots els visitants de la fira que siga d'altres comunitats autònomes, també és molt sorprenent. Quines són?
1: Sí, la veritat que tenim una forta atracció del litoral mediterrani, no? Ens recolzen molt. I, bueno, comencem per Alacant, que és la ciutat que més... la província que més visitants rebem, però després està Múrcia, Barcelona, Almeria, i ja després per l'interior, Albacete i Madrid, i l'última, Castelló. Ui, m'ha sorprès.
0: Castelló. Bueno, és que Castelló és Castelló.
1: Però bueno, la veritat que veure que d'altres províncies venen i, com bé dius, un 28%, que no són
0: són
1: més de 48.000 persones les que venen de fora de la comunitat, de fora de la província de València.
0: I ja després està el 13% internacional, que ahí sí que ja és per a que t'explote la cabeza i que vos dona peu, si vols, comentem les dues coses, allà, per fi, treballar en que la fira siga declarada Festa d'Interès Turístic Internacional.
1: Sí, així és. Com bé dius, és un 13%, els visitants internacionals, més de 21.000 persones, les que ens visiten del 14 al 20, començant per França, seguint per Països Baixos, Alemanya, Itàlia i Regne Unit. Són els que més...
0: Els que habitualment ja venen de turisme, sí, això sí, però que... s'agreuja, no?
1: Sí, al final som també una... tinguem una capacitat, la fira té una capacitat d'atracció més enllà del nostre territori, amb un turisme europeu que veiem sempre a la comunitat i també amb dades que ens proporciona turisme durant tot l'any, no? Però, com bé dius, això el que va a fer és que donem un passet més en quant a la fira. Nosaltres hem estat veient quins són alguns dels requisits per poder presentar-nos. Sabeu que som ja... patrimoni nacional, interès turístic nacional, i tenim que, jo crec que ja, plantejar-nos el anar un poquet més enllà. Per això necessitàvem aquest estudi, no? Les dades objectives són importantíssimes per a poder demanar aquest reconeixement de Festa d'Interès Turístic Internacional i, clar, ara necessitem les dades del 2026, de la fira del 2026, per poder contrastar, per poder dir si n'hi ha un 13%, ojalà este any que ve puguem dir, bueno, este any podem dir que és encara més visitants internacionals i això és un dels requisits per poder demanar i per poder començar els tràmits. Així que, jo crec que anem en
0: el bon camí. Uns tràmits que sabem que són lents, que això no és una cosa que s'aconseguisca d'un dia per a l'altre, però el fet de posar ja la llavoreta i anar treballant en aquest tipus de dades molt concretes, dades objectives, estudi que presenta en este cas Telefònica, això ho vam anunciar l'any passat, ho vam contar... ha tardat molt?
1: Ha tardat molt.
0: O és el temps habitual? No sé.
1: No és el que volíem. Vale. La veritat que no és el que volíem, perquè jo pensava que això anava a ser més ràpid, però també tinc que dir que aquest estudi funciona a través d'una plataforma que tenien que donar-nos d'alta, perquè era la primera vegada que ho fèiem. A més, vàrem tindre, la veritat que prous problemes, però de mesos, que s'han anat retrasant mesos per poder accedir a les dades. Després teníem que, replenar un qüestionari que ens passava la plataforma. Ha anat allargant-se molt en el temps. Nosaltres ho tenim des de fa uns mesos. Volíem, primer agafar totes les dades, extraure-les, estudiar-les un poc i crec que ara era el moment idoni, un mes de la fira d'agost de 2026, per poder presentar aquest estudi. I s'ha allargat més en el temps. Ara ja estem donats d'alta en la plataforma, ja no ens consta.
0: Serà una miqueta
1: les dades del 2026.
0: Més pronte. Doncs aixes són les dades i és el que anirem veient, com bé diu la regidora, sí, són dades que milloren, que previsiblement enguany, recordem, 14 divendres, 15 dissabte, 16 diumenge.
1: Això també influeix molt.
0: És que és grosso.
1: Influeix molt, perquè si veus els dies, va pujant...
0: La majoria de gent ve els caps de setmana.
1: Depenent del cap de setmana o el festiu, que és el dia que ets.
0: Doncs seguirem contant-ho, seguirem veient-ho i seguirem vivint-ho també a peu de carrer, com fem tots els anys en fira. Maria Beltrán, regidora, gràcies. Apuntem a l'agenda de roda de premsa per conèixer les nits al ras i dimecres que ve... A les 12:20 donarem en directe la roda de premsa de la presentació de la
1: programació. I després anirem anunciant estos dies alguna coseta més que ens queda per anunciar i que jo sé que estan esperant cosetes.
0: Va, del que se sap per ara, algun concert preferit de fira?
1: Uau!
0: Ja t'he clar,
1: que complicat.
0: És per posar una música per acabar.
1: Clar, jo continuaria en la fumiga. És que estic enganxada. Estos dies estic enganxada amb vosaltres a la fumiga. Així que jo continuaria en ells.
0: Regidora, gràcies per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres.

és que aquí no li va agradar la fumiga, veritat. Recorden, poden veure el vídeo i l'entrevista en exclusiva, inèdita, per a Ràdio Xàtiva, l'última a la Murta, a la nostra web, a radioxativa.es.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: En el corazón de Xàtiva encuentras restaurante Ca Concha, lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
2: Llegan los Marcos Days a Nissan Marcos Automoción. Del 15 al 17 de julio, llévate tu nuevo Nissan con ahorros brutales de hasta 8.900 euros y un cupón extra de 500 euros de regalo. Solo tres días únicos. Nissan Marcos Automoción. Acércate a nuestra sede en Pista de Silla.
3: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Xàtiva y Comarcas? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Xàtiva y escucha Radio Xàtiva desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
4: Y ya no, un minuto. Es que en el Oriente pusieron una camareta.
5: Me encantaría.
4: Y a 9 minutos de arribar a la 1 del mediodía, Carla Benaventola.
5: Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás?
5: Pues molt bé.
4: Preparante la hora 14, ¿no?
5: Sí, ahí sí que a tope. Primer que res, la portada de l'informatiu, òbviament protagonitzada per aquestes dades que ens ha deixat Maria Beltrán. També per la notícia de que van esforçar-se més per a presentar-se a interès turístic nacional i patrimoni
4: internacional.
5: Internacional. I també dependents de la programació, bueno, la presentació de la programació, que és el dimecres que ve.
4: I que la contarem en directe, sí.
5: Sí, exactament.
4: En Radio Xàtiva a partir de les 12 i 20, quan comença l'Hoy por Hoy. Mogolló curiós les dades.
5: És molt fort.
4: És molt xulo, perquè a més és que n'hi ha tanta gent de tants llocs diferents que quan estem nosaltres fent el programa diguem, mira, ixe que cara de guiri que té.
5: Pues, m'encantaria saber que mos feren el mateix tipus d'analítica a nosaltres. De on mos escolten, qui mos escolta, de ací, d'allà, de qui... O sea, sí que està... però més específic.
4: Ja, en plan de quins pobles ens escolten.
5: Sí.
4: També la gent podria, en plan, telefonar.
5: Claro, t'escolten rollo... des de...
4: Hola, soc Pepita.
5: Això arriba al meu poble, igual hi ha gent escoltant.
4: De Quatretonda.
5: És possible. Segur que hi ha algú escoltant.
4: Ja, que passa és que... pues mira, si hi ha algú escoltant de Quatretonda, ja es demanen... Ja es demanen disculpes perquè, clar, Quatretonda, per tant, els nostres germans de Ràdio Ontinyent, per tant, si volen aquesta informació...
5: Hauran de tocar a la Ràdio Ontinyent.
4: Nosaltres ja tenim prou en la costera, la canal i part de la Ribera, eh? O sigui, que té la marinera, que sí, tenim...
5: Tinguem tres grans comarques i molt bones.
4: A Mutó i ens a l'altra banda. Vinga, més coses
5: bueno,
4: per a l'hora
5: 14. Canviant de tema. La Diputació de València vol potenciar el turisme de natura i ha presentat un catàleg que té 70 experiències relacionades amb l'aigua i entre elles han inclòs alguns paratges més coneguts de les nostres comarques, com pot ser l'Albufera de Agna, els Xarcos de Quesa, el Salto de Xella o el descens del Xúquer entre Sumacàrcer i Antella.
4: Tant parlar estos dies,
5: sí, sí, ha estat prou protagonitzat el nostre programa sobre això.
4: I no per a bé.
5: Bueno, recordem també que el Conservatori Professional de Música Lluís Milán de Xàtiva ha obert un termini extraordinari per inscriure's a les proves d'accés als ensenyaments professionals i hi ha places vacants de diferents especialitats.
4: N'hi ha de percussió? A veure si ara m'anim millor.
5: El termini és fins al 20 de juliol. El dona temps.
4: Però n'hi ha de percussió?
5: Això tindràs que informar-te.
4: Espera't, ho dic jo enseguida. Si me dones un segon, ara li ho diguem a la gent, per si acaso n'hi ha algú que vol reprendre. N'hi ha de... Vale, no n'hi ha de percussió.
5: I de saxo n'hi ha?
4: Oboe, clarinet, trompa, trompeta, trombó, tuba, violí, viola, violoncel, guitarra i piano, res.
5: Piano, doncs jo... pues piano sí que m'encantaria ensenyar-me, la veritat. Doncs
4: pues mira, tens dos places.
5: Doncs pues vale, ideal. Vacants. Bueno, si mirem l'agenda, va. Esta vesprada, en la Canal de Navarrés, Xeyacu i la jornada Vincles, una trobada d'empreses i persones emprenedores en la Canal. Després a les 7, al Centre Espai Cooperatiu de Xàtiva es parlarà de l'eclipsi solars amb una conferència oberta al públic que vam tindre ahir al programa.
4: No, avui.
5: Ah, perdona, avui al programa, que tindrem avui al programa.
4: Yes,
5: és que estic en divendres, perdoneu. O sigui, jo per avui,
4: estàs,
5: demà
4: Carla?
5: No vinc.
4: Ah, vale, pues ja
5: demà
4: està.
5: Demà no hi haurà 14. Ni ventana, s'ha
4: ni agenda, ni res
5: d'això. Ni ventana, ni
4: vale,
5: festes,
4: vale.
5: Ni 14. Zero. Patatero. Bueno, i esta nit la música arriba a Montesa amb un nou concert de la Unió Musical dins del cicle Excel·lent. I ja de cara a demà, que sí que és divendres, preneu nota nota perquè la festa de l'escuma de la Corella de Crespins, concert de la Primitiva Seta Vence Iniciativa, ruta nocturna per als més joves en Carcaixent, o sea, un bon grapat de propostes per a començar el cap de setmana.
4: Demà ho tractarem tot com sempre fem els divendres a la nostra agenda.
5: Sí, demà està l'agenda, però també està de festa en festa.
4: Sí, és de veres.
5: O sea, que bé. Ja comencem. Jo no sé si recordeu que l'any passat vam tocar a... vam telefonar a tots els pobles de tots, els nostres comarques, per tot.
4: Més i millor. Enguany teníem sintonia nova, no? Crec recordar.
5: Ai, sí, que xula.
4: Era de festa en festa.
5: De festa en festa en Carla Benavent, potser.
4: És que això ho he tingut que preparar abans de voler una, dos, tres.
5: Carla Benavent.
4: Ai!
5: L'any currando
4: que no, esta no
5: és.
4: Esta
5: no és, tio.
4: A veure, el senyor tècnic, que sóc jo.
5: Per favor, aclarís.
4: Però mira.
6: Amb Carla Benavent.
5: Sí, vale, és algo així. Doncs
4: pues hem de canviar però el nom, eh?
5: Era...
4: Era...
5: Però és que era de festa en festa, no hi ha més.
4: Sí, no, no, ja sé quina era. Carla, espera.
5: Ai, ai.
4: Quina era? Quina era? Era esta. Que no!
5: Sí.
4: Era esta.
5: Ara és de veres que ja la tinc un poc avorrida.
4: Vale. Ah, pues ara, pues ara la canviem i tornem a posar-la de l'any passat.
5: No, que l'altra sí que la tinc fregida.
4: Ai, pues en tinc una nova. Mira, a veure què t'apanya esta.
5: Home, pues m'encanta.
4: Però si són nones de mar i gavines, encara no sentí quina,
5: sí,
4: és.
5: Sí, però estic veient des d'ací la meva vista privilegiada, saber gent que és destiet.
7: Perduts a una masia enmig dels girassols.
4: De festa en festa.
7: La ben llarga i els amics a prop. Era
4: amb
7: això.
4: Amb
7: Carla. Era això. Sempre volem massa i necessitem poc.
4: Vinga, les dues idees et actualitzem la informació amb tu i Aitana. Esta vesprada que tens a la ventana?
5: Canals, parle en la... No me recordo ara mateix el nom apuntat, però en la regidora. És que no me'n recordo, jo t'ho juré. Tinc moltes coses al cap, estic preparant hora 14, no puc en tot.
4: Vale, bueno, esta vesprada bueno, 7 i 20 canals.
5: Sí, parlem de canals, vale. Cultura al carrer i el teatre, això segur que t'ho podia.
4: Vale, i farmàcies de guàrdia les tens apuntades?
5: Sí, sí, sí. Sí. Vale. Ja t'hi va la de l'Espanyoleto, la costera de Alcázar Franco, el Cudia de Crespins, i la de Martí Marín en Vallada. La canal de Navarra, la de Navarrés, i la Ribera Alta, Senyera, i la de la calle Cervantes en Alberic. I recordeu que pugueu veure el vídeo de la Fumiga en YouTube, en les nostres xarxes,
4: vamos,
5: en la web, vamos, i tots els
4: puestos. Vamos, ara no he sigut jo el que Carla, gràcies.
5: Carla.
4: Fins després, dos i deset.
5: Adéu.
4: Lluís Francesc, bon dia.
8: Hola, company, què tal? Molt bon dia. El patrón de bloqueo, que está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, volverá a reforzarse a lo largo de este próximo fin de semana con la extensión de la dorsal sobre la península y además el establecimiento de una dana al oeste. ¿Qué va a provocar? Bueno, permitirá la entrada de una masa de aire cálido, seco, y además nos aportará más polvo en suspensión de lo que tenemos sobre buena parte de nuestro territorio. De momento, este jueves seguimos con avisos por altas temperaturas, además de tormentas aquí en la costera, la canal de Navarrés y la Ribera Alta. Tormentas más bien hacia el interior. Temperatura máxima hoy rondará los 38 grados, jornada por lo general poco nubosa, yendo a nubosidad, evolución de cara a la tarde, con probabilidad de algún conato tormentoso, bastante calima y vientos predominantes, pues en este caso de la componente sur, pero van a soplar variables. Por momentos van a soplar moderados, sobre todo en las zonas donde se produzcan las tormentas, esperamos rachas fuertes. Seguimos con noches poco conciliadoras del sueño. Noches, la verdad es que complicadas de llevar. El viernes temperaturas sin cambios, los termómetros volverán a rondar los 38 grados. Será otra jornada calurosa, con avisos por calor y marcada por vientos marítimos que van a dejar nubosidad de evolución diurna y, sobre todo, mucho bochorno. Y el calor, todo apunta, no va a dar tregua. Podría empeorar la semana próxima.
4: O sea, que a seguir dormint malament. Deurien de fer un club. La gent quedar mal en estiu... Podríem agrupar-nos tots i dormir. 58 minuts. Passen de les 12, o el que és el mateix, en un minut les notícies i tornem a partir de la 1. Fins ara.

0: Ho contàvem este matí al nostre matinal, a les 7 i a les 8, les dues vegades ho hem contat. N'hi ha un encontre empresarial a Xella, esta mateixa vesprada, de 5 a 7, a la Bodega Eras. És una jornada, un encontre que es diu Vincles. És un encontre, si no m'equivoque, d'emprenedors i empreses de la Canal per a compartir iniciatives, per a compartir casos d'èxit i, en definitiva, per a fer aquesta paraula que tan de moda està, de fer sinergies entre unes empreses i altres. Iniciativa que organitza la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a la que ens atén, com sempre, el nostre estimat amic Salva. Salva, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ho he dit bé? No
1: sí,
0: m'he enganyat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, perfecte. Bé, bueno, Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Labora, però bueno, bé.
0: Ai, sempre falta algo. És que, clar, com són tantes institucions, perquè també està el CEPE, la Generalitat,
1: sí.
0: Després hi ha la Mancomunitat de la Canal Turisme, per descomptar, l'Ajuntament de Xella. Sí, me posi a dir no pare. Així que anem a quedar-nos amb això. Què és el que aneu a fer esta vesprada en Vincles?
1: Bueno, pues el format Vincles és una jornada que tenim dins del projecte Labora de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que el que fem és normalment agafar un sector econòmic d'una comarca concreta i el que fem és reunir a tot el sector econòmic en un encontre, pues, precisament per això, no? Donar-los a conèixer, que tinguin una plataforma on puguin explicar què és el que fan, quina és la seva implantació en el territori que habiten, al final, en la comarca, i després que se puguin crear aquest tipus de sinergies entre empreses que se coneixen entre si, pues per a poder, d'alguna forma, dinamitzar un poquetet el que és el teixit econòmic dels municipis xicotets, no? Que són els que nosaltres ens adonem com a Federació de Municipis des d'este projecte. I el que sí que hem fet esta vegada en la Canal és reconvertir un poquetet el format, ja que la Canal de Navarra és una comarca que està molt cohesionada entre si, són 8 pobles i al final no hagués tingut massa sentit el fet d'haver organitzat una jornada per a donar-se a conèixer els uns als altres perquè ja es coneixen com a tal. Aleshores, ja el que anem a intentar és fer una sèrie de dinàmiques per a repensar un poquetet de forma més estratègica, no? Com es troba l'economia de la Canal de Navarrés des del punt de vista empresarial, quines són les debilitats un poquetet, què és el que falta, no? a nivell de teixit econòmic, i després cap a on hauria d'anar ixa economia.
0: I això, com deia jo a l'inici, és intentar, no sé si podem fer eixe símil, allò de que tantes vegades s'escolta d'espais segurs, bueno, això també és un espai segur per a aquestes empreses, per a aquestes persones que, com bé dius tu, bueno, formen part d'una comarca o d'unes comarques molt particulars i que així troben el seu lloc segur, no? El seu refugi a Vincles.
1: Correcte. Al final el que busquem és que cada empresa tingui el seu espai de participació, el seu espai de donar-se a conèixer i de posar en valor també cada una de les empreses el paper que té, no?, en el territori i la necessitat o el servei que cobreix en una comarca que, per altra banda, pues, està composada per municipis que el més gran no arriba a 5.000 habitants, per el qual pues, pateixen el fenomen del despoblament, no? I també, pues, particularment, el que ens agrada molt d'este format és que ja no només anem de cara a les empreses que ja estan constituïdes, sinó que en este encontre concretament hem agafat també de la mà a una sèrie d'emprendedors, d'iniciatives que encara no estan constituïdes, que estan en eixe pas, no?, que dona tant de vertigen de vaig a fer el pla d'empresa, vaig a jugar-me la vida... Aleshores, van a tindre un espai de poder donar-se a conèixer amb les empreses que ja estan constituïdes, demanar consells i d'alguna forma, donar a conèixer els seus projectes que estan encara incubant-se.
0: Joder, no, això és no sé si s'havia fet alguna vegada alguna cosa similar, però em pareix, la paraula seria germanor empresarial, no?, en aquest sentit. Ajudar els més grans o els més experts o els més experiència als que acaben d'arribar.
1: Correcte. Al final això és el que busquem. I nosaltres som tècnics, però moltes voltes nosaltres podem ajudar-los, els emprenedors, en aquest cas, des de la perspectiva de com va fer el pla d'empresa, anem a planificar, però qui més els va poder ajudar al cap i a la fi en com és la comarca, quines són les dinàmiques econòmiques de la comarca, com teniu que implantar-se, com teniu que comunicar per a posicionar-vos, són les pròpies empreses que ja estan treballant i que ja estan consolidades. Aleshores, nosaltres una plataforma com esta creiem que és la necessària i és l'adient per a que aquests projectes d'emprenedoria ixen molt bé.
0: No te vaig a fer la pregunta perquè, bueno, o te la faig i si me la saps respondre bé, si no tampoc, no te l'havia dit que anava a fer-te-la perquè així a context, que és el fet de quantes... N'hi ha molta gent que continua, doncs això, emprenent, tirant-se al ruedo en les nostres comarques?
1: La veritat és que, particularment, la Canal de Navarrés és una comarca molt emprenedora.
0: Vale.
1: La veritat. Guai. Sí que tenim un quòrum més o menys d'unes 16-18 empreses, més o menys, dins de les quals 4-5 són projectes que estan en aquest procés de constitució. Per tant, jo sí que m'he pogut trobar, al final, en aquest projecte portem en marxa des de principis d'any, del 26, jo sí que m'he pogut trobar diverses iniciatives que estan molt xules, que a més són molt innovadores, vull dir, venen a cobrir serveis que no estan en la comarca, vull dir, que van a aportar un valor afegit, i la veritat és que cada vegada van acostant-se més emprenedors, i sí que, així com en altres comarques, sí que és cert que està un poquetet més desaccelerat el tema de l'emprenedoria, la Canal de Navarrés sí que per una qüestió de pobles menuts, de que n'hi ha una problemàtica també de transport, i que això comporta un aïllament, i que pues, tingues que pensar en buscar-te la vida un poquetet en el teu territori, en la teua zona, sí que n'hi ha una cultura d'emprenedoria que a mi m'agradaria destacar perquè està, i a més en projectes molt, molt innovadors i molt xulos, la veritat.
0: Que xulo. Salva, que ara t'ajudo des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, si n'hi ha alguna persona que ara mateixa ens està escoltant que siga emprenedora o que forme part d'alguna empresa ja més solera, arriba encara a temps esta vesprada a passar-se o ja no, ja ho tingueu tancat? No ho sé si es podria fer alguna excepció, no ho sé.
1: A veure, com tot, van haver una sèrie de dinàmiques que, clar, sí que estan ja predeterminades, però, clar, això és... Les coses d'última hora, evidentment, pues, sempre n'hi ha alguna persona que falla, alguna empresa que falla. Per tant, si alguna empresa, algun emprenedor estiguera interessat en poder vindre, potser no tindria torn de paraula, o potser no podria intervindre en les dinàmiques, però sí que podria vindre. Al final va ser un format molt dinàmic, no va ser gens encorsetat, va haver un espai també de provar els productes de la bodega Eras i de conversar i de poder parlar obertament de les empreses. Per tant, qualsevol persona que vulgui posar-se en contacte pot cridar per telèfon al 628-170-404. En la ràdio se diu dues vegades, així en aquell 628-170-404.
0: Ja vos tinc ensenyat.
1: Ja els atendrem. Sí. Ja són moltes entrevistes.
0: Molt bé. Doncs, Salva, aneu a descansar ara una miqueta en estiu o continua la, mai millor dit, les dinàmiques de tot el que feu?
1: No, sí, la idea...
0: Una miqueta al carro, no? Parem una miqueta.
1: Sí, la idea és ara, quan passa avui, segurament descansar ja un poquet, i el mes d'agost sempre és un poquetet complicat, tots agafen vacances, els pobles estan en festes, així que segurament ja de cara al setembre ja sí que tornarem a programar noves coses, a més sempre conjunt. La Canal de Navarrés dona gust, particularment perquè tenim una mancomunitat que és super col·laborativa, i en aquest esdeveniment han col·laborat moltíssim, com ja ho van fer amb la Fira d'Empleo de la Canal.
0: Que va ser tot un èxit,
1: la veritat. I pues, ahí seguirem. A partir de setembre programant coses noves i si pot ser, venint a la ràdio a explicar-les.
0: Veniu a la fira de Xàtiva, no sé, tingueu algun stand? Com sé que es munten diferents stands de diferents organismes, no sé si vosaltres esteu.
1: En principi no ho tenim previst, perquè clar, Xàtiva és un municipi gran, ja, aleshores clar, no treballem en ell. Clar. Sí que estem ahí en converses amb en Benguera per la fira de l'oli,
0: sí.
1: Després la fira gastronòmica de la Canal, sí que voldríem, sí que volem estar presents, així que res, que seguirem veient per el territori.
0: I ens seguirem escoltant a la ràdio. Salva Calatayud, des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, gràcies per estar amb nosaltres una vegada més a l'Oi Por Oi Xàtiva i Comarques, i escolta'm, amic, descansa.
1: Igualment, Jordi.
0: Una abraçada forta.
1: I no passeu massa fred.
0: A mi encara em queda una miqueta, però tranquil que descansaré, ja em vengaré. Una abraçada.
1: Adéu. Que vagi molt bé. Adéu.

llargs, eh? Que valdria la pena... Bueno, no valdria la pena, perquè el que anem a fer ara és tindre una conversa molt interessant, però què bé ens va, a aquestes hores, agafar una miqueta d'aire de l'actualitat i de la jornada i de l'horatge i de tot, per parlar de un esdeveniment històric. No parle del Mundial, ja ho vam comentar ahir, d'un esdeveniment històric, astronòmic, que viurem en poc més d'un mes, en unes setmanes. Sona coloratura de Coldplay, música de les esferes, perquè ens n'anem a l'espai. Color.

0: 7 en el Cendra Espai Cooperatiu, així darrere de la ràdio, al carrer Trobat número 12, va haver una xerrada interessantíssima. Una xerrada que porta per títol "Segur que ho saps tot sobre l'eclipsi solar?" Bueno, la meva resposta és clara. No. No ho sé. I com no ho sé, esta vesprada aniré a esta xerrada, a la que vostè, si li avellís, també podria anar, a la que tu també podries anar. I abans, doncs, han tingut l'amabilitat les dues persones que van a donar esta xerrada, que són Jordi del Castillo i Marc Cuenca, en vindre a la ràdio i fer, bueno, una espècie de sinopsi, de teaser, del que esta vesprada es viurà a l'Espai Cooperatiu Cendra. Marc Cuenca és astrofísic, va explicar, segons ens han contat, la part més científica sobre els eclipses, sobre com poden ser observats de forma segura, molt important això. Marc, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Gràcies per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: I Jordi del Castillo és historiador i arqueòleg. Què dirà vostè? Però si no hem parlat d'astronomia, sí. Però és que resulta que Jordi va contar com s'ha interpretat el fenomen dels eclipsis d'una manera màgica i mitològica en altres èpoques. Jordi del Castillo, què tal?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per vindre. Nerviosos per a esta vesprada? No,
1: això està... No massa. Això està ja preparat, va ser una xerrada informal i... O sea, més que nerviós, jo el que tinc és ganes de que arribi ja i de ficar-nos a contar coses molt xules.
0: Que, bueno, no vull que les conteu totes perquè per descomptat el que volem és que la gent doncs vagi a esta vesprada, no? Però... Vies que m'agrada molt el títol de "Segur que ho saps tot sobre l'eclipsi solar?" No, jo no sé res. Voleu que comencem per allò més bàsic? Mira, comença amb Marc. Què és un eclipsi solar?
1: Un eclipsi solar és un fenomen astronòmic. Bueno, un eclipsi en general és un fenomen astronòmic en el que un astre tapa un altre des del punt de vista d'un observador.
0: Vale.
1: Quan parlem d'un eclipsi solar, és el Sol el que està sent eclipsat. I en aquest cas ho fa per la Lluna. Això sol se dona a certes condicions molt específiques que les explicaré jo en la meva xerrada. No són tan freqüents. De fet, tinguem un eclipsi solar més o menys cada un poc menys de 6 mesos, que és una freqüència realment baixa, uns 2 a l'any, més o menys. Aleshores, això és aquest fenomen.
0: És baixa?
1: És baixa, és una freqüència baixa.
0: A mi em pareixia que era moltíssim, i dos vegades a l'any és molt.
1: A mi em sembla baixa, però perquè quan te fiques un poquet a estudiar l'astrofísica, o diguem, el moviment dels astres que n'hi ha darrere perquè això es produïsca, a priori pot semblar que hauria d'haver uno cada mes.
0: Sí?
1: Cada vegada que n'hi hagi una nova.
0: Wow.
1: Però això no és de veres. Ho veurem en la xerrada, sense cap equació i sense cap cosa complicada, perquè era molt divulgativa i molt, diguem, lleugereta. Però veurem com aquesta freqüència realment és un poquet baixa. A veure, és la que és, no és ni molt alta ni molt baixa, no? És la que és la que te diuen les matemàtiques.
0: Quants anys feia que no hi havia un eclipsi solar d'aquestes magnituds?
1: Un eclipsi solar total, no n'hi havia un que es veia en la península Ibèrica des de fa més d'un segle. Wow. Jo, si no ho estic dient de cap, crec que era des de l'any 1912 o 1915.
0: L'historiador ho pot certificar?
3: Bueno.
1: Des de fa més d'un segle segur que no veia un eclipsi total des de la península. És de veres que hem tingut abans també eclipsis parcials, per exemple, en 2025 tindrem un eclipsi parcial.
0: Sí, sí, sí.
1: I en almenys 2005, i no sé si després també, tindrem uno anular. Que es va poder veure des de la península.
0: Jo me'n recordo d'això.
1: Sí. Me'n recordo, sí.
0: Amb les ulleretes, quan era menudet.
1: Exacte.
0: I tot això. Ara parlarem de les ulleretes.
1: Sí, sí, sí.
0: Però, clar, la part històrica i mitològica d'això també n'és molta, Jordi. Durant molts anys, molts segles, s'ha parlat d'això.
2: Realment, des del principi dels temps, el ser humà ha... N'hi ha registres i pintures de representacions d'eclipses... I hem d'entendre que des de la perspectiva del ser humà antic un eclipse trencava la tranquil·litat. Ells observant el cel en búsqueda d'orientació, respostes, un eclipse trenca eixa pau, eixa cartografia que tenien de cels i per tant s'interpreta com un mal auguri o un temps de tenebres, inclús... N'hi ha civilitzacions que ho consideren com la mort del sol o altres fenòmens.
0: Wow. I en este cas, clar, ara que, per exemple, Marc estava dient que fa un segle va ser l'últim eclipse total, bueno, és que enguany, a dia d'avui, en l'actualitat sabem moltes coses. Fa un segle no se'n sabien tantes. La societat això també ho viuria amb una miqueta d'intranquil·litat, no?
2: Realment, des de... trobem registres des de l'antiga Xina, concretament des del l'any 1362, abans de Crist, els xinesos ja podien previure que hi havia un eclipse. De fet, dins de la seva cosmologia religiosa i política era molt important previure aquests eclipses, perquè es considerava una catàstrofe per a l'imperi o altres temes. Evidentment no comptaven en la tecnologia que comptem avui en dia ni en els recursos d'avui en dia, però sí que tenien mètodes per a poder veure l'eclipse amb seguretat, no tan xulos com els que ens ensenyarà el meu company Marc, però ja n'hi ha un cert interès per preveure aquests fenòmens. A vegades fallaven, altres vegades no.
0: És que l'espai, ara anem amb la part científica, Marc, però és que també jo soc lletres. La part històrica i mitològica de l'espai com a tal, del sol com a tal, totes les deïtats que n'hi ha al voltant en mitologies, com puguen ser les que tot el món ha estudiat en l'institut, no? Vull dir, és tan gran i moltes vegades ha provocat tanta por, tant de pànic també en la història, tot allò relacionat, que sé, en l'espai, no? Vull dir, continuen havent programes, pel·lícules que continuen parlant d'això. Ens acollona una miqueta, parla malament, el que n'hi ha a l'altra banda. Històricament, digue.
2: Històricament, sí. Però realment, jo, per exemple, per esta vesprada he intentat agafar civilitzacions un poc conegudes, com Egipte o Mesopotàmia, i d'altres no tant, com els pobles de l'Amazònia o inclús el Sinuit. I a mi, personalment, m'ha semblat molt curiós. Jo, al ser arqueòleg, normalment sempre estic més pendent del terra que del cel.
0: Del cel.
2: Però m'ha semblat molt curiós que civilitzacions que mai van tindre contacte i ni conviuen cronològicament tenen realment el mateix mètode o les mateixes pors que podem tindre avui en dia. Canviem eclipse per aliens o altres fenòmens de l'espai, però realment és el mateix fenomen, que és el ser humà interpretar el món des de la seva perspectiva. No, les mitologies no les hem d'entendre com algo irracional, és des de les seues pròpies observacions i des del seu propi d'entendre el món se crea el mite. Ho estava parlant este matí en Marc. Tinguem molt l'esquema del mite d'on ha passat el logos, i realment és, per mi no és tant així. Per mi és des de l'observació i des de la primitiva cartografia es dona pas al mite, que és realment la visió de cada civilització sobre un fenomen que ells estan observant.
0: Que nosaltres podrem observar el dia 12 d'agost. Podrem observar-lo bé, així, a Xàtiva, a la comarca de la Costera, a la comarca de la Canal de Navarrés, a la comarca de la Ribera Alta, que són les nostres?
1: Des d'ací a Xàtiva i d'aquestes comarques se podrà observar bé amb matisos. Vale. És de veres que...
0: Expliquem-los,
1: exacte. L'eclipsi, la part del màxim de l'eclipsi serà les 8 i mitja. Quan parla de màxim, parla de quan el sol està completament tapat per la lluna. Perquè des de que comença a tapar-se fins que estava per complet, passa més o menys una hora. El moment en el que comença a tapar-se sobre les 7 i mitja i una hora després sobre les 8 i mitja és quan estarà tapat per complet. Clar, comença a les 8 i mitja de la vesprada, el sol estarà molt baix sobre l'horitzó. Hi haurà que mirar molt cap a l'oest, que és cap on es posa el sol, i a una altura molt baixa. Per tant, haurem de buscar llocs que estiguen despejats cap a l'oest i, per supost, que no tinguin obstacles com edificis, arbres, muntanyes, coses d'aquest estil per a poder observar-lo bé. Ara bé, també és de veres que, com està molt prop de la posta de sol, és molt comú que se formen aquests típics núvols de la posta de sol i mostrar fent l'eclipsi per complet, però això realment no ho podem controlar.
0: No, fins al mateix dia.
1: Sí. I l'últim que volia comentar per observar-lo bé és que des d'ací de Xàtiva i d'aquestes comarques no caiguem en la franja de totalitat de l'eclipsi. Val? Hi ha distintes franges, des de que pots veure l'eclipsi total, on el sol està tapat per complet, o franges de totalitat, on el sol no arriba a estar mai tapat per complet, sinó que diguem que tenim un eclipsi parcial i, per tant, sempre queda un fragment del sol que està a l'aire, diguem que no és tapat per la lluna. Per exemple, jo tinc la dada de si de Xàtiva, el sol està tapat un 99,85%,
0: bueno,
1: que és pràcticament un 100%, clar. Però com jo tampoc he viscut mai un eclipsi total, no t'he de dir si és 0,15% el fastidia o no.
0: Yeah,
1: de totes maneres, independentment de si n'hi ha un 0,15 de diferència, el que tu vulguis, la qüestió és que des de Xàtiva, si les condicions són les adequades meteorològiques i si pots veure el sol, en el sentit que no te'l tapa res, va ser un eclipsi espectacular. Això, per supost, siga parcial, siga total, siga com
0: que
1: siga.
0: Xulo.
1: De tota manera, jo recomano que si tens l'oportunitat d'anar-te'n un poquet al nord, en València ja és suficient, doncs ja et caus dins la franja de totalitat, i ahir sí que sí, t'assegures que vas a veure un eclipsi total, total. Bueno, el 100%.
0: Ahir s'haurà d'anar també en compte, no? Perquè es preveuen molts moviments eixe dia. De fet, s'estan preparant els plans especials de protecció civil, fins i tot perquè és una qüestió que mobilitza molta gent que fins i tot vindrà d'altres països a veure este eclipsi, perquè en este cas els afortunats som els que vivim a la península Ibèrica.
1: Sí.
0: Està bé que de vegades quan passe. I una cosa molt important per a veure l'eclipsi, Marc, que les has portat i t'ho agraïs.
1: Efectivament.
0: És el que tens damunt la taula.
1: Efectivament. Que són unes ulleres especials per a poder veure l'eclipsi. Perquè, per suposat, que a ningú se li ocorris que veure l'eclipsi amb l'ull nu, sense cap tipus de protecció, perquè pot ser molt dolent per a la nostra vista, pot inclús causar-nos ceguera permanent, tot i que inclús no detectem dolor. Inclús sense sentir dolor, els efectes nocius del sol estan ahí i es poden notar després a posteriori. S'ha observat sempre a través d'unes ulleres, que són com aquestes que he portat. Són molt paregudes a unes ulleres de cine de tres dimensions, sí, que són les típiques de cartó, que tenen com una espècie de plastiquet de filtre, sols que aquest filtre és molt, molt obscur i no deixa passar pràcticament res de radiació. Després, és molt curiós quan te les poses perquè tu veus negror absoluta, a no ser que mires cap al sol, que entonces mires pues, un cercle taronja que no té lluerna i és completament segur. Hi ha altres mètodes, observació indirecta, que es basen en projectar la llum del sol a través d'un espill en una paret i pots veure l'eclipsi reflexat. Aquests mètodes també són segurs, però el més guai i damunt barat i el que jo recomano a tot el món és que se compre les ulleres perquè no són massa cares. Jo no sé quin serà el preu al que vendran les òptiques, però aquestes per exemple a mi me costaran 2 euros.
0: Doncs les poden comprar.
1: Aquestes les vas comprar online en una web que és la pàgina web d'una marca que es diu, no ho dic així, es diu Bresser, és una marca que es dedica a fer telescopis i prismàtics i coses així d'astronomia, d'observació astronòmica.
0: Bresser.
1: Bresser.
0: Han d'estar homologades.
1: Estan homologades, de fet, així ho fica, té que tindre el filtre...
0: Mira, Bresser, gafes per a eclipse solar, 13 euros, te n'entren 5.
1: Sí, quan més compres, pues més barata té la unitat. Té que tindre el filtre ISO 123U2-2.
0: Vale.
1: Si tenen este filtre és que són adequades per a veure l'eclipse. També és important ja no sols tindre les ulleres sinó mantindre-les en bones condicions.
0: Yeah.
1: Moltes vegades parlem de l'eclipse d'aquest 12 d'agost, però no és l'únic que vindrà a la península. Vindran altres dos en 2027 i 2028.
0: I unes... en servici,
1: clar. Unes ulleres ben conservades t'aguanten 3 anys, però n'hi ha que conservar-les bé. La millor manera és clavar-les dins de fundes de plàstic i dins de sobres, com jo l'he portat així, intentar que no se rotllen i, irònicament, que no li pegui la llum solar directa o que no estiguen exposades a temperatures molt altes, simplement perquè el filtre que porto se pot desapegar de les ulleres, pot ratllar-se, pot derretir-se i això, per supost, pot ser perillós. Sempre que veiem algun tipus de ratlladura o de desperfecte en les ulleres, el més recomanable és no observar l'eclipse, perquè qualsevol mínima filtració de llum solar que puga arribar a la nostra retina és potencialment perillosa.
0: Que xulo. Aneu a veure l'eclipse, però descomptat el dia 12. Aneu a veure-lo així? Se n'aneu a algun lloc especial? O...
1: Jo tenia pensat d'anar de fet a Castelló, perquè en Castelló n'hi ha un planetari, que és planetari damunt, donarà una xerrada a un divulgador molt famós, Javier Santaolalla, suposo que donem el coneixerà. I a banda d'aquest event, per supost, és un dels millors llocs en observar l'eclipsi dins de la península. Ahí durarà, crec que el màxim durarà uns 2 minuts, o un poquet menys.
0: 2 minuts en el que estarà total.

0: tapat.
1: Efectivament, efectivament.
0: I així, més o menys, què durarà? Eixa tapació del 98%. 99,98%.
1: Clar, en Sativa serà 0 segons, entenem-me, de que com sí, no n'hi ha moment sí. de totalitat, però no n'hi ha durada d'aquest moment sí. de totalitat. En València és al voltant d'un minut. Per això dic que si te planifiques en antelació i tens un lloc igual on quedar-te a dormir per ser tan proper de la nit, està bé que facis l'esforç d'anar a València o el que siga, si algun amic te pot deixar un lloc on dormir, el que siga, perquè la diferència és notable, d'un minut a res. Però és que damunt hi ha molts efectes que tenen els eclipsis totals que no tenen els parcials.
0: Per exemple,
1: se fa de nit completament, això significa que hi són les estrelles. De fet, la nit de l'eclipse és una nit molt especial perquè també és el màxim de les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Ah, sí, és de veres.
1: I si tinguérem molta sort, mentre veiem l'eclipse, podríem veure una llàgrima de Sant Llorenç, podríem veure una estrella de fugues. Però bueno, estem tindrem molta sort. També, com que es fa de nit, les temperatures baixen i són notables, baixen igual uns 2-3 graus i ho notes. Com que baixen les temperatures de sobte, també apareix una lleugera brisa. Sembla que el món es para en el sentit de que els pardals paren de cantar perquè s'ha fet de nit de repent i no estan entenent molt bé el que està passant. És com si l'univers separarà durant un minut. I clar, és un eclipsi parcial, no t'ho dona, perquè sempre, per molt poc que n'hi hagi, sempre hi ha un poc de llum solar. Per això jo crec que val la pena, de nou, anar al nord, anar on siga, no té que ser València, també, si estàs per Castilla i Lleó, Galícia, Aragó, Madrid, el que siga, també el vas a poder veure total. Val la pena igual intentar desplaçar-se, intentar buscar un lloc de totalitat, perquè la diferència és gran.
0: Però que no es preocupen els oients d'ací que no puguen desplaçar-se.
1: Correcte.
0: Que van a veure-lo quasi...
1: Sí, sí, van a veure... Complet. Efectivament, efectivament.
0: Esta vesprada, 7 de la vesprada, a l'Espai Cendra Cooperatiu, així, al carrer Trobat número 12, a Xàtiva. Xerrada, segur que ho saps tot sobre l'eclipsi solar? Ara ja sabem una miqueta més del que sabíem. Gràcies a Jordi del Castillo, historiador, arqueòleg, gràcies per vindre.
2: Igualment, gràcies a tu.
0: I a Marc Cuenca, astrofísic. Gràcies. El 12... claro, si està... El 12 de matí estareu per així.
1: El 12 de matí? Pues no sé, pot ser.
0: Bueno,
1: no sé, ja ho veurem.
0: Vale, pues parlarem, perquè potser fem la prèvia. Igual que els del futbol fan la prèvia, nosaltres farem la prèvia de l'eclipsi.
1: Encantat.
0: Sí, cuideu-vos molt.
1: Moltes gràcies.

0: ventana i ho fem des de Canals, perquè l'estiu a Canals també és sinònim de cinema. Durant tot el mes de juliol, el cinema de Canals ofereix un cicle de pel·lícules gratuïtes a l'aire lliure, una proposta cultural que cada any reuneix a famílies i veïns. Avui ens acompanya Marina Ballester, que és responsable de l'organització del cinema a Canals. Marina, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns, què trobarà el públic en aquesta edició del cicle de juliol?
1: Bueno, abans d'aclarir-te que jo no soc la responsable som un grup de gent que ens agrada el cinema i que ens reunim tots els dijous per a veure cine. Vull dir que jo soc un membre més d'aquesta associació.
0: Bueno, continua, perdona.
1: Vale, no, res, pues que vos convidem a tots a vindre este juliol en el cine Calixte III, en l'escola Calixte III, i l'entrada és gratuïta. I vols que t'explique més o menys el que fem?
0: Claro, sí, sí.
1: Val. Pues mira, abans quedem... la peli és a les 10. Nosaltres solen quedar sobre les 9, tot el públic que vulga. L'Ajuntament ens ha ficat unes taules, unes papereres i unes cadires i sopem allí, abans de la projecció. I una vegada es fan les 10, pues se fa una xicoteta d'introducció per a contextualitzar la pel·lícula, pues el títol, el director, el context històric... I res, és com si fos un club de lectura, però substituïm el llibre per una pel·lícula. I per lo demés, pues ja estem en la tercera sessió, que és Les flores de la guerra, que serà avui, a les 10. I res, les pel·lícules, pues triem temes diversos per a que li agradi a tot el món. Pues hem començat en una de música, van seguir en un homenatge als mestres i a l'escola pública, avui tinguem una bèl·lica, que és la segona guerra entre Xina i Japó. Després tinguem humor, que era el gent major, Bailando la vida. I tinguem una en valencià, que és La vella i el foraster. I així acabaria en juliol. Després, pues ja comencem en una històrica, en una pel·lícula sobre la dictadura, que és On estoy aquí. I, per últim, pues, per a divertir-nos tots, acabem en una cena i lo que surja.
0: Claro, això és juliol i agost.
1: Juliol i agost. Enguany normalment fem juliol, però l'Ajuntament ha tingut mos ha donat la gràcia de que fem les dues primeres setmanes d'agost perquè acudeix molta gent al cinema. La gent li agrada cine, li agrada la fresca, claro, li agrada disfrutar.
0: Acudeix de totes les edats, no? Tant majors com és l'habitual, com també jovens.
1: Sí, sí, ara en estiu acudeix tota classe de públic, pues de 20 anys fins a 80, a vegades fins a 90, tot tipus de gent. La gent s'agafa la caïra, s'assenta, si se duu el bocata també durant la projecció, i res, és un ambient familiar, ja duguem quasi 7 o 8 anys fent-ho. Durant la pandèmia vam parar un any només i l'altre en mascareta. Tot molt cordial, molt amigable i amb moltes ganes de passar-ho bé i veure bon cine.
0: No és a l'aire lliure, veritat? És dins del col·legi, m'has dit, Calixte III?
1: Sí, és dins del col·legi.
0: Més mal, perquè és de veres que en molts municipis de les nostres comarques ho fan a l'aire lliure i de vegades arriba un poc de pluja d'estiu i pues pot ser un desastre, però bueno, vosaltres ho tingueu a bon recordo.
1: Sí, nosaltres ho tinguem controlat tot això. Jo crec que res més, si vols que t'aclarisca algo més o que els oients vulguin saber algo més, doncs... Pues...
0: Sí, sí, doncs pues no, a veure, a mi m'agradaria saber també, bueno, bàsicament, què li diries a una persona, no?, que encara no ha vingut al cinema de Canals aquest estiu, que li queden encara unes pel·lículetes i que encara pot anar?
1: Vale, doncs pues dir-te que el que està escoltant-me, que ens reunim tots els dijous sobre les 9 per a sopar en unes taules llargues i fem una xerraeta abans, i a les 10 comença la projecció. Ho dic perquè, si no saps de què va la pel·lícula, nosaltres més o menys te posem el context, t'expliquem el director i ja t'introduïm. Després només te queda que disfrutar en una bona cadira i el que surja.
0: Quantes persones sou les que organitzeu això? Perquè m'estaves comentant al principi de l'entrevista que no eres tu sols, sinó que formeu part d'una xicoteta, un xicotet grup que els agrada molt el cinema, no?
1: Sí, són 9 persones i que ens reunim normalment pues una vegada a la setmana per a triar les pel·lícules, per veure el que hem vist, també anem a estrenos.
0: Ah, que bé.
1: Sí, sí, normalment quan tinc una en la cartellera...
0: Ui, pues, claro.
1: Vore-la per veure si mos agrada i veure si és, té possibilitats.
0: Clar que sí.
1: I res més, simplement comentem, després quan s'acaba el cine, pues, sempre hi ha un xicotet de debat, un xicotet col·loqui.
0: Que bé. Clar, i ha recibit una bona acollida, no?, per part de tots els veïns de Canal.
1: Sí, en hivern tinguem un cine des de setembre a juny, que té ja un públic consolidat, i en estiu, pues, ve molta gent. Podria dir-te que quan arribi el mes d'agost, més d'un centenar, això segur, ara ja som un centenar, o sea, que més d'un centenar segur.
0: Clar, perquè tu creus que sols ve gent de Canals o també acudis gent de les comarques veïnes?
1: De les comarques, ve gent de l'Alcúdia, de les comarques, no.
0: No, dels municipis, exacte.
1: Dels municipis, sí. Ve gent de l'Alcúdia, ve gent de Manuel, ve a vegades ha vingut gent de Carcaixent.
0: Jo crec que està molt bé aquesta iniciativa, perquè moltes vegades per veure una pel·lícula o la veus en casa o vas al cinema d'ací, per exemple, a Xàtiva, però està bé que els pobles també aposteu per aquesta proposta que també unís tant a la gent major com als joves, veritat?
1: Sí, sí, i el cine ens fa viatjar i ens educa i ens ensenya, per exemple, la d'esta setmana està basada en un fet històric, en un fet real. Aleshores, a lo millor n'hi ha gent que la veu i ja se clava en internet i diu, ostres, la segona guerra entre Xina i Japó. A veure, què va passar? Estàs del director Zhang Yimou, que és un director molt, molt famós, sí, i va estar nominada als Globus d'Or. Vull dir que això és el principi d'un món que la gent que vol estudiar o que la gent que vol saber més pot aprendre.
0: Clar que sí. Sí, sí. I al final també obriu el que tu dius, no? La gent que igual no ha vist aquesta pel·lícula. I bueno, jo crec que també elegiu per el que estàs, diguem-me, pues una de guerra, una més d'humor. És per a totes les edats? Els xiquets poden anar a les pel·lícules?
1: Sí, sí, sí. Són per a tots els públics normalment. El que passa és que, per exemple, esta és dura, la d'esta setmana.
0: Clar.
1: La d'esta setmana és dura perquè és bèl·lica, històrica i... Però bueno, jo crec que els pares, normalment, però almenys...
0: Clar, són conscients també de que poden veure i no.
1: Sí, i la majoria de gent se l'estudia antes de vindre.
0: Que bé. Pues mira, Marina, jo crec que esta seria la que més m'agradaria, perquè m'encanten les històries que són reals, que estan basades en la realitat, i més, si és un conflicte, deu de ser molt xula de veure. Pues Marina, pues vaig deixar-te el minut d'or, que encara que ja els vaig convidar als oients, vaig a tornar-te a deixar que es convides al que queda de juliol i les dues primeres setmanes d'agost, que si no vaig errada, és la primera vegada que feu agost, com estàs dient, l'Ajuntament vos ha cedit ixes dues setmanes. Entonces, ahí tens el menú d'or per a convides als oients. Recordem que l'entrada és gratuïta.
1: Bueno, bona vesprada a tots. Cinema Canals vos convida aquest dijous a les 10 de la nit en el Col·legi Calixte III a veure una gran pel·lícula. Pues esperem, no se la pergau.
0: Moltíssimes gràcies, Marina, des de, bueno, dels organitzadors, una de moltes organitzadores d'eixes nou del Cinema de Canals. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: A tu, Carla, per donar-nos veu.
0: Adéu.
1: Adéu, bon vespre.

0: Xàtiva fue el inicio de nuestro camino. Ahora le llega el turno a Alcira. Cupra Miferauto llega a Alcira. Un nuevo espacio donde desafiar los límites de la automoción y descubrir la conducción del futuro. Ven a descubrirlo en Carrer Joan Otman Torell 27. Únete a la tribu. Únete a la tribu Cupra Miferauto.
1: Yo empecé a donar sangre cuando mi hermano tuvo un accidente de tráfico. Si no llega a ser por los donantes de sangre, mi hermano no estaba aquí. Y eso me hizo darle vueltas a la cabeza, y aquí sigo, donando sangre.
2: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
3: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
4: Tanquem esta ventana, avui és dijous, és 16 de juliol de 2026, jo tinc la sensació, i si heu escoltat l'Eloi per hoy, i si no, aneu a escoltar-lo, m'he confós, no sé ni la quantitat de vegades, pensant que avui era divendres. A Jordi crec que també li ha passat, bueno, no ho sé segur. De tota manera, la setmana passada vaig estar de vacances, però el que aquesta setmana, vull dir o no, al canviar la programació, jo, com Fèlix no està ara, nosaltres, jo porto l'informatiu amb Aitana, la ventana, Jordi porta el matinal, 7 i 28 i 20, podeu escoltar-lo i l'hoy por hoy seguís intacte. De tota forma, jo pensava que avui era divendres, no sé per quina raó, suposo que ja anava dient, no?, que la setmana passada estava de vacances, que estem en estiu, que, bueno, fem un horari estrany, però bueno, ara sí, ens despedim. És dijous, demà que és divendres, recorda tots els oients, com he dit al principi del programa, que anem a canviar el que estem acostumats a escoltar els divendres, que és el repàs setmanal dels millors moments, i ara anem a fer una xicoteta agenda en la que puguem explicar els millors actes que ens esperen este cap de setmana. I com m'està agradant canviar coses, perquè m'encanten els canvis, pues vaig a incloure, al final dels programes, una cançoneta. Ahir va ser el Waka Waka explicant la teoria, la meua teoria, del Mundial, que per cert, el dilluns aclarirem, perquè el diumenge és la final. Però avui m'apeteix acabar amb un dels artistes que, per cert, va vindre a les Nits del Castell fa un any o dos, a Xàtiva.

Ens despedim d'esta ventana, és 16 de juliol, i demà tornem a partir de les 2:17 amb l'hora 14 i a les 7:20 fins les 7:40 amb la ventana de Xàtiva. Gràcies per sintonitzar-nos. Adeu.